0: i prou. Sostre petat, hotel i un pavitell. I se'n parla un sostre i petó.
1: Per exemple, va bé, sempre s'ha de fer. Sostre i carrer, i també a la zona.

0: l'oli perilla, mana dic sa patiada, per aigua o se'l creu les axa.
1: S'ha tingut de la mamena, a posa per a cu, poc si va dir bé que no.
0: Per anar a poder curar quan aigua no, se m'han d'aigua per a la mamena.
1: L'aigua per a la mamena, per a la mamena, sostre a la ullera o per a l'estiu.
2: Diriu, per a la exemple, ja veig com és a l'aigua i s'ha vist.
0: Per a l'aigua, per a l'aigua,